0: orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte de 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Los clàssicos suenen mejor en Fitwi Radio.

0: let you know you're one of my kind.
1: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
2: Aquest diumenge tothom amb Espanya. Viu la final del Mundial en pantalla gegant a Son Fusteret. Des de les 18 hores, en DJ i l'animació de Jaume Colombàs. Vine en transport públic, en la línia 10 de l'MT o en els serveis especials de metro. Palma en la selecció. Ajuntament de Palma.
3: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CW Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
4: Más info en fitwi.com.
5: Fitwi Radio.
6: Escúchanos online.
5: fitwiradio.com.
7: Ya sabes que aquí nos adelantamos al futuro para traerte siempre los pelotazos que más van a sonar antes que ninguna otra emisora. Llega Caigo, Love Me Now.
8: 24 hours in a day, 24 hours

0: orgullosament Dinca 2026, el major festival LGTBIQA+, de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Llévanos contigo. Descárgate nuestra app
2: y escucha Fitwi Radio allí donde vayas.
1: Allí donde vayas.
2: Fitwiradio.com.

0: orgullosamente Inca 2026, el major festival LGTBIQA+, de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Llévanos contigo. Descárgate nuestra app
2: y escucha Fit We Radio allí donde vayas.
1: Allí donde vayas.
2: FitWeRadio.com.
3: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
4: Aquest diumenge tothom amb Espanya. Viu la final del Mundial en pantalla gegant a Son Fusteret. Des de les 18 hores, en DJ i l'animació de Jaume Colombàs. Vine en transport públic, en la línia 10 de l'MT o en els serveis especials de metro. Palma en la selecció. Ajuntament de Palma.
5: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CW Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
6: Más info en fitbui.com. Oh, I leave quite an impression.

0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: Aquest diumenge tothom amb Espanya. Viu la final del Mundial en pantalla gegant a Son Fusteret. Des de les 18 hores, en DJ i l'animació de Jaume Colombàs. Vine en transport públic, en la línia 10 de l'MT o en els serveis especials de metro. Palma en la selecció. Ajuntament de Palma.
2: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CV Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
3: Más info en fitwi.com.
4: En verano.
5: Fitwi Radio.
4: Un chapuzón de temazos en tu radio favorita.

0: orgullosament Dinca 2026, el major festival LGTBIQA+, de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com a estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Los clàssicos suenan mejor en Fitwi Radio.